0: Josep Antoni Prats, nuestro geógrafo, ya está por aquí. Pep, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: ¿Y cómo son nuestros oyentes? Que la semana pasada nos fuimos a lo más alto de Formentera. Bueno, pues ya hemos tenido mensajito de Vicenco diciendo: oye, acordaros que aquí también tenemos sitios altos a los que subirnos, y no todos son Satalaya. Esta es la bronca que nos ha echado Pepita, que dice: aquí también hay sitios altos y no todos son Satalaya.
1: Sí, y a més, clar, van parlar de Penya-Segats.
0: No ha pedido nada en particular, ¿eh? Solo un sitio de altura que no sea Satalaya.
1: No, idò, anirem a un lloc alt i anirem a un lloc de penya-segat. De fet, anirem a un penya-segat més alt que els penya-segats de la Mola.
0: Ah, mira.
1: Perquè vegis, de fet, i igual de vertical, y por tanto muy impresionante también.
0: Venga, pues atenta Pepita, y al resto de nuestros oyentes les recuerdo 666-5590-25 es el WhatsApp del programa, 666-5590-25, por si tienen algo que echar en cara también a Pep,
1: o algo que ya
0: lo aceptamos todo, quejas, sugerencias, comentarios, lo que quieran, lo recogemos todo ahí. Y lo dicho, que Pepita nos ha pedido un alto no muy alto en Ibiza.
1: Home,
0: i tu hayas dicho que acantilados.
1: Sí que anirem una mica alt. Anirem a un penya-segat i anirem a un penya-segat alt. Jo crec que conegut, però a vegades la gent es despista una mica i no tothom té clau. Ens anem al Cap del Falcó.
0: Bueno, nos situamos, entiendo, hemos ido en alguna ocasión, nos situamos una, pues en las inmediaciones del aeropuerto, vamos a decir, en este límite que asoma en la tierra y que es lo último que vemos al despedirnos de Ibiza.
1: Sí, el Cap del Falcó és aquell penya-segat impressionant vertical que queda al sud del sud-oest de Ses Salines. Allà baix estem dins el parc natural de Ses Salines, i és un lloc per fer caminades una mica intenses, eh? Vull dir que
0: sí, perquè la teva va ser dura, no?
1: Sí, abans de que faci massa calor, perquè d'aquí un parell de setmanes ja ja no recomanarem coses d'aquestes, perquè ja no es podrà. Venga. Per tant, ara que encara es pot, anem a fer una caminada una mica...
0: Venga, una difícil.
1: Una mica dureta. Som en el parc natural de Ses Salines, per tant... alerta. Som a la part més al sud de la platja d'Escòdols. Per cert, allà al sud de la platja d'Escòdols, quan acabes la platja d'Escòdols i comença a haver-hi penya-segat, hi ha gent que allà li diu el Cap del Falcó, perquè el negoci que hi ha allí...
0: Aprovecho el nombre.
1: Va haver-hi uns anys que es deia d'aquesta manera. Bé, i doncs que sapigueu que dir no és el Cap del Falcó.
0: Va? Que això todavía estamos en la platja d'Escòdols.
1: Allò és Escòdols, la platja d'Escòdols, Escòdols, i allí comencen els penya-segats que culminen bastant més al sud amb el Cap del Falcó. Tampoc no és el Cap del Falcó la punta que hi ha més al sud d'allí, d'Eivissa, l'extrem sud d'Eivissa.
0: Bueno, porque tenemos todavía un poquito más al sur, ¿no?
1: És que la gent pensa que l'extrem sud és allà a la Torre de les Portes, allà a les Salines, però resulta que la que hi ha, diguem, paral·lela amb ella, però a l'altra banda de la badia que forma tota la platja de Mitjons, la platja de les Salines, allà forma una punta que es diu la punta de la Rama, que aquell sí que és el punt més al sud d'Eivissa. I per tant, el Cap del Falcó està una miqueta més al nord de la punta de la Rama, apunta cap al sud-oest, i és un penya-segat vertical de més de 150 metres d'altitud, que es realment impresionant.
0: Que si hicimos 120 la semana pasada en Formentera, pues vamos hasta los 150.
1: Sí, sí, anem a pujar una miqueta més. Som el poble de Sant Francesc de l'Estany, evidentment, i a la venda de la Canal. Alguna vegada hem fet un tram d'aquesta excursió, hem anat al Canal de Solla, hem anat a la punta de la Rama, i una vegada fins i tot d'anar tota la volta i tornar amb Pescòdols. Però avui em volia centrar en pujar en el Cap del Falcó, pujar dalt de tot.
0: Lo más difícil que había, esto vamos a hacer hoy, ¿no? Subir hasta arriba, hasta la puntita, venga.
1: Sí, sí, anem cap allí. Per tant, a veure, situem-nos. Deixem el cotxe, el vehicle, si l'hem deixat a Vilamofat l'autobús, millor, però com que tampoc no hi ha molta freqüència, deixem el cotxe potser allà a les Salines, allà per allà on és, per
0: camins. Encontrem algun sitio, posa canal, per allà.
1: Un lloc autoritzat, el deixem per allà. I anem a caminar cap a la Canal, cap a allà on hi ha el moll on es carrega la sal.
0: Que també l'hem visitat en alguna ocasió.
1: Recordeu, anem a resseguir la costa per allí. Per tant, el primer que trobarem serà aquell poblet on hi ha les cases de direcció de les Salines, molt interessant.
0: Un empedrado particular, sí, además, bueno, és agradable.
1: Aquella espècie de placeta, tens el moll just davant, el moll, per cert, es guafe. Saps per què es diu guafe?
0: No.
1: Perquè es veu que venien molts de mariners que parlaven anglès.
0: Anda.
1: I en anglès un moll és un wharf.
0: Joder, fue derivando, derivando. Yo pensaba que vendría de algo de Canarias.
1: No, mira, és més, més estrany i tot. I de The Wharf sembla que ve Wafe.
0: Bueno, vale.
1: Mira,
0: españolizando ahí la palabra.
1: Es moll, que per cert és un lloc, el lloc original es deia Sa Cova Llarga. Si us hi fixeu, allà on comença es moll, davall es veu que hi ha un, com una covatxa, que és una cova allargassada, que es deia així, Sa Cova Llarga. Sí, sí.
0: Vale.
1: I des d'allí, home, el que podeu veure és des d'aquella placeta que hi ha, que tens les cases de Sa Carana darrere, allà on hi havia hagut Sa Conomat, hi havia hagut, jo encara record anar-hi, hi havia un baret que en teoria no era un bar per tothom, però sí que hi anava tothom. Els millors suïcers de la meva vida.
0: Allí,
1: fantàstic. Bé, idò, deixem-nos de memòria de sentir. Idò, mirem cap al sud i observem les vistes. Allí hem de fer una aturada a mirar vistes, perquè és impressionant.
0: A mirar Formentera, els Freus...
1: No? Exacte, tens comences a la teva esquerra, tens la platja de Migjorn, les Salines. Quan s'acaba la platja de Migjorn, la Trinxa i tot això, ara ve la punta de les Portes, amb la torre de les Portes. Recordeu, com ho hem dit, que les Portes és el nom que tenien els passos d'aigua entre Eivissa i Formentera antigament. Eren els Freus de les Portes. Això s'ha perdut i ara es diu els Freus i ja està.
0: Ja està.
1: I però les Portes queda en el nom de la torre i la punta aquella. Llavors venen aquelles petites illes i s'illa d'Espenjats amb el far de la banda d'Eivissa, els dos grans fars dels Freus. A l'altra banda, el far d'una illeta molt petita que es diu Silla d'Esporcs, que està a quasi aferrada a s'Espalmador. Silla de s'Espalmador, amb la torre de la Guardiola. I després hi ha la punta dels Trucadors, que ja és de Formentera, i tens de fondo els dos grans massissos de Formentera, la Mola, que anàvem la setmana passada,
0: sí.
1: I el Cap de Barberia allí a la dreta.
0: Es que mirando al horizonte, digamos, sí, mirando a las vistas. Pero si miramos detrás, en donde nosotros estamos...
1: Si miram darrere, tenim les cases de Sa Canal. Les cases d'aquests edificis que es varen construir perquè fossin...
0: Claro, pescadores, bàsicament, no?
1: Bàsicament, treballadors de Ses Salinera, però treballadors, aquests treballadors fixos. A Ses Salines hi havia dos tipus de treballadors. Hi havia els treballadors temporals, que eren els que venien a treure sal, que tenien aquella feina duríssima de carregar la sal amb senalles damunt el cap i tot
0: que
1: això.
0: Que reproducim quan celebrem la Feria de la Sal i vemos tot aquest trabajazo.
1: Però hi havia també uns altres treballadors que eren fixos tot l'any, que eren fusters, ferrers, gent que havia de condicionar els estanys, que havia de fer les comportes, que havia de mantenir els aparells, tot això. I aquests treballadors tenien a vegades les seues cases allí i tenien els seus tallers, la fusteria, la ferreria, totes aquestes coses estaven... N'hi havia allí, n'hi havia també a la revista, allà anant cap a Escavallet. I també hi ha l'edifici principal, l'edifici de direcció de Ses Salines, que és el primer que ens hem trobat quan hem entrat caminant per allí, a la dreta, que reconeixereu perquè té un escut de Castella i Lleó aferrat a la façana.
0: No, però fa
1: quan en Felip V va dir això és meu i s'ha de veure que és meu, i va fer aferrar aquestes coses.
0: I ara ja sí, empezamos a recorrer la costa, no? Vamos a ir por línia de costa tot
1: sí,
0: el rato.
1: Primer, no tot el rato, perquè hi haurà un moment que no podrem.
0: Que subir.
1: Però primer començant per la costa, trobarem unes casetes de pescadors, després trobarem un punt molt interessant, que és l'embarcador, l'antic embarcador de les barcasses, que encara queden restes de les antigues barcasses amb les quals es carregava la sal en els vaixells que venia buscant. Per cert, una reflexió que hem fet moltes vegades però que no em resisteixo a tornar-la a fer.
0: Dale.
1: El patrimoni saliner, ostres.
0: Vamos a ver si lo recuperamos, si lo ponemos en valor.
1: Tenim les barcasses allí.
0: Más de una vez al año.
1: Sí, tenim les barcasses allí que es perden, que estan a punt de desaparèixer. Ostres, no podíem intentar conservar-les i fer un bon museu de la sal a Eivissa?
0: Bueno, ahí dejamos la idea. Otra vez, a ver si alguien coge el guante.
1: Continuem i ara seguim per la costa. Es va elevant una mica, t'has caminat, però que hi ha un caminat marcat, només hem d'anar...
0: En principi, de moment, fàcil.
1: Sí, sí. Trobarem un parell d'embarcadors, de casetes de pescadors, d'aquestes. Curiosament, es diuen... Són de vora unes antigues coves, i hi ha la cova primera i la cova segona.
0: No enganyen a nadie, vale.
1: No es complicarà molt la vida amb els noms. I després, de repent, el camí començarà a pujar. I pujar. Però pujar,
0: aquí empieza el sudor.
1: Has de fer una pujada ben forta I quan arribes dalt, torna a baixar a la vora de la mà.
0: Ja és el que tiene.
1: Clar, i tornes a baixar i arribes a un lloc que es diu el Canal de Solla.
0: Que també hem visitat en alguna ocasió, però que merece que nos detengamos en aquí un moment.
1: Allí val la pena de reposar un moment, ni que sigui, perquè el Canal de Solla és la desembocadura d'un canal, d'un torrent, que arriba allí i és un lloc amb molta d'alga, un lloc salvatge, perquè clar, només s'hi pot arribar caminant o amb barqueta de les salines. I és un lloc tranquil i que està molt bé.
0: Vinga, i ara ja si seguimos, després d'esta parada tècnica.
1: Sortim del canal i seguim paral·lels a la costa. Per cert, just a la sortida del canal de Solla, ara no recordo si ho han comentat mai, però hi ha un lloc impressionant, que és un bufador. Un bufador vol dir un lloc on quan s'acumula l'aigua de les zones, quan no, les zones no són ni molt petites ni molt grans, són així com mitjanes,
0: bufen.
1: Es va acumulant l'aire, i de sobte bufa, buah, i fa com, saps allò de les pel·lícules?
0: Un geyser, no?
1: Els geysers de les balenes, que s'aixeca allò uns quants metres, i d'això ho fa allí, ho fa de forma natural, és impressionant.
0: Un poquito de paciencia, sí, esperem-nos ahí un ratito, i a lo mejor tenemos suerte.
1: Si sentiu com un glu-glu-glu-glu-glu...
0: Esperad que ja viene.
1: Esperar una miqueta que ja vendrà, i de sobte veureu, fuà, el geyser que surt davant de vosaltres. És una cosa molt curiosa.
0: I seguim el camí, no?
1: I seguim el camí. El camí et veureu que molt aviat es bifurca. Uh-huh. Es fa en dos. A l'esquerra hi vam anar una vegada perquè vas cap a la punta de la rama. Uh-huh. Però avui agafem per la dreta. I veurem que la dreta en seguida es fa bastant vertical.
0: Hoy vamos a ir todo cuesta arriba.
1: Sí, sí. I ara sí, ara és pujada. I nau pujant.
0: Y espero que haya unas vistas impresionantes cuando lleguemos arriba.
1: Impresionantes, ¿eh? Sí, no et defraudaran, segur.
0: Vale.
1: És a dir, quan arribes dalt, estàs molt cansat, reposa una mica i després disfruta de les vistes. És impressionant.
0: Ahí nos paramos el bocata.
1: Perquè el penyal és absolutament vertical i tens vistes cap al sud, és a dir, cap a Formentera, cap a tot això que veiem abans, però ara ho veiem des dalt, i també tenim vistes cap a l'oest. Cap a tal. Per tant, tenim unes vistes
0: 360.
1: Impressionants. I...
0: Ojito, ¿no? Hay épocas en las que
1: sí,
0: con la nidificació de aves y eso no conviene.
1: Jo no sé si em faim bé comentant aquesta excursió ara, perquè no estic segur si és ara època de nidificació, perquè si ho fos... fixeu-vos que hi ha uns cartells que diuen que durant aquests mesos no passeu perquè és possible època de nidificació. Fixeu-vos-hi, si us diu que us espereu d'alguns mesos, us espereu uns mesos.
0: No passa nada,
1: vale, no
0: va
1: passa
0: seguir
1: res.
0: Ahí después.
1: Exacte, això seguirà allí. I anau
0: quan, su intimidad quan... a las aves, que eren sus cositas.
1: Sí, perquè es veu que hi ha projectes de recuperació, sí. Per exemple, de Sagui la Peixatera, que estava pràcticament desapareguda a Eivissa.
0: Quedaven dos.
1: Va arribar a quedar-ne una. I clar, una sola no... No,
0: poca cosa.
1: No. Sí. I vàrem intentar que lligàs fent-li nius i tal... I sembla que finalment va haver-hi sort i eren dos. I
0: se hicieron el nido. Es que en Ibiza tener alojamiento
1: claro, es, tot.
0: Es un filón.
1: Sí.
0: También para nuestra águila.
1: I per tant, vam preparar un parell de casetes i sembla que ha funcionat la cosa. I per tant, això sí, revisau que es pugui passar. Bé. I bé, i tornada pel mateix camí, si voleu.
0: Pues sí, no?
1: Si teniu ganes podeu baixar fins a la punta de la rama. Si sou molt aventurers podeu fer tots els penya-segats fins a la platja d'Escòdols, però aquesta ja no es recomana.
0: No, con mucha precaución.
1: Aquesta ja amb precaució, i si sou gent preparada i duis molts d'avituallaments i tot el que toqui, i molta d'aigua, sobretot. Sí. Perquè és difícil, és més difícil del que sembla. Sembla que el tens allí a prop, a la platja d'Escòdols, però no, enganya. Has de fer diverses... Aquesta pujada que hem fet, que ja...
0: ¿Eso cuánto puede ser en tiempo, esta excursión que nos propones hoy?
1: La d'avui pot ser... 2 hores i mitja
0: intenses
1: anar i tornar i tal, 2 hores 3, sí, comptant la tornada, però si vols fer tota fins a Escòdols, dediqui tota la jornada, porta avituallament, molta d'aigua, etc.
0: Sí, no, jo el bocata l'ho jo sempre.
1: Sí, sí.
0: No té cap tal.
1: I prepara't perquè pujada com aquesta que hem fet en faràs 3 o 4. Vull dir que
0: venga. Que vamos a coger fuerzas y vamos a hacer pues un esfuerzo un poquito más intenso del de las últimas semanas para subir a Escap de Falcó, de verdad, a Escap de Falcó, no a la parte de abajo. ¿Nos dejamos algo, Pep, o vuelta al coche y para casa?
1: Turnam, que hemos encansado hoy.
0: Venga, pues esta semana hemos cumplido, hemos sudado, te esperamos el martes que viene y ya veremos cómo está el tiempo, si lo hacemos más ligerita para toda la familia o qué. En esta, en principio, mayores y niños los dejamos en casita, ¿no?
1: Sí, aquesta, home, si són molt pañalers, vale, però si no són gent acostumada a caminar, deixa'm estar.
0: Venga, pues de momento vamos tirando. Te esperamos el martes que viene, Pep. Buena semanita.
1: Bona setmana.
2: Radio Ibiza, Cadena Ser.
3: ¿Único se escribe con H o sin H?
4: Único sin H. Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años. Entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con cambio secuencial DCT y llantas de 17 pulgadas. Tan único como tú. Infórmate en Hyundai.es.
5: Pitiusas Cars, tu concesionario oficial Hyundai en Ibiza.
6: Clínica Médico-Estética Gálvez Rabadán, considerada como la clínica de referencia en tratamientos médico-estéticos en Ibiza. Ofrece una amplia cartera de servicios para mejorar tu imagen y calidad de vida. Expertos en rejuvenecimiento facial sin cirugía, terapias láser, tratamiento anti-aging y arrugas, eliminación de tatuajes, marcas de acné y cicatrices, tratamiento para varices, entre otros.

0: las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Gobierno asegura que en ningún momento ha pretendido regular el derecho de acceso a la atención temprana de las familias que están en situación irregular en Baleares. En el Parlamento, el PP ha confirmado que da marcha atrás. Así lo ha explicado Sandra Fernández, consellera de Bienestar Social.
3: Para que quede claro, ni por un segundo ha sido intención de este Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular regular los requisitos en este sentido, porque no es competencia autonómica. La Ley de Infancia garantiza de forma universal y con carácter integral la atención temprana a las personas menores de 6 años que se encuentren en España, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de
2: residencia. Retira el apoyo a una propuesta de Vox a la que le habían dado el visto bueno. El tema que les contamos aquí en la SER el domingo ha llegado hoy a la Cámara Autonómica. En el PSOE, la diputada Teresa Suárez ha acusado al Partido Popular de asumir el discurso de la prioridad nacional.
4: Ahí van a ver que titular a la cadena SER que deia que Vox exige al PP dejar fuera de la atención temprana a los menores sin residencia legal. És absolutament repugnant. Aquests són els seus socis. Però, tanmateix, vostès han convertit aquesta legislatura en una cacera en el més feble. Primer liquiden les ajudes als joves extutelats. Redueixen i persegueixen ajudes a les ONGs humanitàries. I ara també, per la porta de darrere, el que faran es robar la renda social garantida.
2: Y todo esto en un día en el que el tema de la jornada ha sido la imputación de Zapatero. Ese tema se ha colado hoy también en el Parlament. Marga Proens, presidenta del Govern.
5: El primer president de la democràcia imputat per tràfic d'influències, per blanqueig de capital a gran escala i per pertenència, escolti bé, a organització criminal. Però això no va de Zapatero. El rescat de Plus Ultra el va aprovar el Consell de Ministres. Tens el temps, senyor Negreuela. Cauran tots,
6: gràcies,
5: un per
6: Prens.
5: Un. I pagaran pel mal que estan fent a Espanya i en els espanyols.
2: Pues un tema que, lògicament, hoy ha llegado también al Parlament. És martes 19 de mayo. Hay más asuntos del día. La oposición acusa al Gobierno de convertir el programa Yoguesagú en una herramienta para financiar y beneficiar a fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda. La izquierda le ha recordado al Ejecutivo que la medida nació para conseguir pisos vacíos de pequeños propietarios. Diego Negreuela, PSOE.
7: Los grandes fondos son de aquí. A los que usted va a financiar son de aquí. A los que va a financiar para que compren, echen a los que están viviendo, sigan comprando y sigan haciendo. Esto es lo que va a financiar en los barrios de nuestras islas, señora Proens. Es su política. Financiar a los grandes fondos de inversión. Financiar a los que tienen alquiler turístico. Esa es su gran política. Eso es lo que usted dice, que no es decirlo, es hacerlo.
2: Más cosas. La Gerencia del Área de Salud de Las Pitiusas ha establecido varias medidas para reforzar la seguridad del Hospital Cambises tras el grave incidente ocurrido hace algunos días cuando, recordemos, un hombre forzó dos puertas de entrada y agredió sexualmente a una mujer que estaba ingresada. Radio Ibiza, cuéntanos, Joan Tur.
8: Una de las medidas que ya se empiezan a aplicar es el de establecer un nuevo sistema de acceso mediante tarjeta en varias de las entradas que tiene el hospital que no son públicas. Además, se adelanta a las 10 de la noche el cierre a los accesos por la puerta principal. Hasta ahora se permitía la entrada de los usuarios hasta las 11 de la noche. Además, en este mes de mayo se va a reforzar la vigilancia privada por las noches. La medida se ponía en marcha normalmente en julio, pero se avanza a mayo y se pasará de 2 a 3 vigilantes en horario nocturno. Desde la Gerencia del Área de Salud de Las Pitiusas destacan que se evalúa la opción de ampliar durante todo el año el personal de seguridad privada. Finalmente, se ha puesto en marcha una campaña de comunicación interna dirigida a todo el personal para recordar el uso de la tarjeta de identificación y para que informen de la presencia de personas ajenas al centro hospitalario o en situaciones consideradas como sospechosas.
2: Gracias, Joan. El Comité de Empresa del Servicio de Asistencia a Personas con Movilidad Reducida del Aeropuerto de Palma ha convocado huelga a partir del próximo 25 de mayo. Se trata de paros parciales en algunas franjas horarias todos los días de la semana. Los trabajadores denuncian una situación de incumplimientos, de improvisación por parte de Adelte Transporte y Servicios, que es la empresa adjudicataria. El presidente del Comité de Empresa es Jairo Aranda.
6: Solo en abril se han hecho 1.800 horas, una barbaridad, con este sistema de cada día pendiente del teléfono. La gente que sabe cuándo empieza, pero como hay trabajo, oye, te quieres quedar 2 horas más, te quieres quedar 3, no sabe cuándo acaba.
2: Una cosa más, unos 450 efectivos van a formar el contingente de seguridad de las fiestas de San Juan en Ciutadella, en Menorca, durante la tarde del 24 de junio, durante los Jocs d'Esplà. La cifra es superior a la de hace años, que estaba entre los 370 y 400 efectivos. La inversión de emergencias para reforzar la prevención y la seguridad asciende a los 95.000 euros.
9: Irme te ofrece la información del deporte.
2: El deporte, Pedro Morlá, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Samu Costa, jugador del Mallorca, cumplirá su sueño de estar en el próximo Mundial de Fútbol representando a la selección portuguesa.
11: Mas o foco é os jogadores que entram. Já falei a situação do Samu Costa, um jogador que em março mostrou a sua energia, garra, o aspecto táctico, um médio mais defensivo, que acho que é muito importante para este torneio, a sua frescura.
10: Assim explicava o selecionador Roberto Martínez os motivos da convocatória de el futbolista. Y en baloncesto, Juana Camilion, capitana de Estudiantes y jugadora con más partidos del club en Liga Femenina Endesa, ejecutó su cláusula de salida y no continuará en el equipo a partir de la próxima temporada.
2: Gracias, Pedro.
12: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas, fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme, comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
2: Enseguida, diálogo de sabios.
13: El larguero. Con Manu Carreño, tu elección número uno en deporte, Cadena Ser.
14: Diálogo de sabios. Climbing up on Salisbury Hill,
2: I could see the city light. Diálogo de sabios hoy con Cels García. ¿Qué tal, Cels? ¿Cómo va?
15: Hola, ¿cómo estás, Chus?
2: Tony María Tomás, ¿qué Hola. Tal? Muy buenas tardes, Tony. Bueno, es la noticia, sin duda, de la jornada. Lo va a ser en las próximas semanas. Veremos las consecuencias, también el recorrido que va a tener, pero el juez sitúa a Zapatero como presunto líder de una estructura estable, jerarquizada, de tráfico de influencias. Señala que impartió instrucciones para crear una sociedad en Dubái que debía canalizar el 1% del rescate de Plus Ultra. El 2 de junio, recordemos, va a tener que declarar. Bueno, ¿os ha sorprendido la noticia?
15: Ahora, yo no, porque el señor Feijóo ha dicho en la campaña andaluza, ¿no?, que de fet pasaría algo con Zapatero, ¿no? Por tanto, de alguna manera se había anunciado. Y yo que digo en castellano, cuando el río suena agua lleva, ¿no? Sí. Y de fet algunas cosas. Yo, a mí me sorprende dues coses. La primera és que sigui el primer expresident del govern espanyol imputat, quan han tingut a M. Rajoy, a José María Aznar o a Felipe González en casos bastant greus i importants. No? Això sorprèn bastant. La segona, que ja ha estat condenat. Això és un problema de la judicialització de la política que estem patint en aquest país. És a dir, ja està condenat i d'aquí tirarem uns quantes setmanes amb això, per tant ja l'hem condenat. I de tercera mà, té mala pinta per moltes coses que semblen ser que hi ha de dades, no? Però sobretot a mi que em sorprèn molt és que tu facis ajudes una consultora i facis un informe oral i cobris una pasta. Sincerament, realment, sense tenir documents, a mi em sorprèn moltíssim això, no? És una cosa que la veritat és que no sé com pots arribar a aquestes coses. Jo veurem, s'haurà de defensar la via penal i això moltes vegades acaba d'una altra manera. Pensem en coses amb Podemos que va passar en el seu moment. Però bueno, veurem, hem de seguir els aconteixements.
2: Claro, el Partido Popular ha remetido durament ya contra el gobierno. Vox pide a Feijóo una moción de censura. Tony, bueno, ¿qué va a ocurrir en estas próximas horas, en estos próximos días?
16: A mí esa noticia me parece sorprendentemente terrible y inesperada, malgrat que tú dices que Feijóo ya va a anunciar cualquier cosa, tal vez no, por un otro costado.
15: No lo sé, no lo sé.
16: Però bé, probablement, sí. Perquè també, probablement, el senyor Sánchez més que ho sabia, que anava a passar això. I malgrat tot, no va gosar llevar en Zapatero durant tota la campanya electoral, no?
15: Perquè tenia recordat el que havia anat bé en les generals espanyoles, que havia ajudat molt a Zapatero, però van dir una eina per intentar pujar.
16: No podem tocar. Sí. Però l'altre costat a mi me posa que aquest és un impacte que ha provocat la notícia en ben polítics i ciutadans també, socials sí. I ciutadans, fortíssima, no? Bueno, ho estan veient tot i ho estan palpant en les mans. Però el PSOE, com d'esperar, ha cridat a tancar files. Sí. No pot ser d'altra manera. De totes formes, avui hi ha hagut una declaració d'un dels ministres que ha confiat també en la justícia, etc. No? El Partit Popular, que espera també, ja ha demanat eleccions, una vegada més, eleccions avançades, no? El Vots demana una moció de censura prèvia a treure-lo en Sánchez de mala manera del govern, no? En definitiva, aquí s'ha armat una molt grossa, no? Entre altres coses, perquè tot és el que estan sortint de sumari que el jutge, i m'ha pres molt bé, ha decretat ja fora de secret, sí. O sigui, són aclaparadores les notícies que surten, les notícies no, les dades que s'estan oferint, no? Des de que no només se va limitar, o s'ha limitat en teoria, en el cas de la Plus Ultra, de la companyia aèria Plus Ultra, sinó que hi ha tot un entramat, segons el jutge, segons el magistrat esposa i segons les investigacions fetes per l'UDEF, que no és qualsevol l'UDEF, vull dir, és tot una policia científica i judicial, i per tant hi ha tot un entramat a darrere que fa sospitar, efectivament sospitar. Sí,
15: i sobretot recorda que són 53 milions d'euros que va posar el govern espanyol. Però a la pregunta que feia Xus sobre l'impacte, jo no crec que tingui un impacte sobre el govern actual, perquè aquí hauria de venir Junts, hauria de venir Puigdemont i hauria de votar a favor de la moció de censura, per tant, ho veig difícil. Home, realment l'impacte sobre el PSOE és brutal i terrible, perquè a més estem en tots els casos de corrupció, sí. I tot el que té ara mateix.
2: Claro, venimos ya un poquito
15: venim d'una cosa que ja, sí. Això sobretot la ciutadania l'impacta moltíssim i tindrà un fort peatge. Per tant, no crec que n'hi hagi eleccions a curt termini, perquè no li convé, evidentment, i no veig, de fet, que sigui prosperar una moció de censura tan fàcilment.
16: No, és bo, això, i a més no acaba de convenir a l'esquerra, no convé en absolut, perquè això suposaria unes eleccions que la dreta, en teoria, avançaria molt més del que hagués avançat sabent el que ha passat en dos dies de diferència, no? Vull dir, per tant, es va per això. Per un altre costat, és molt difícil que aquest final de legislatura de tot un any pugui continuar sense haver contínuament problemes. Contínuament de tot tipus.
15: Serà complicat,
16: això sortirà, sí. sortirà més dades i tot, més explícites. A més, hi ha una intervenció, ha d'intervenir el senyor Zapatero davant del magistrat, el pròxim dia 2, ja.
15: Sí, però
16: se podrà defensar, però plou
15: sobre banyat, perquè de fet és que portem una legislatura bastant molt dura en aquests termes, és cada dia notícies i acusacions, i de fet d'alguna manera jo crec que això poden aguantar-ho, no se sap si realment arribarà un moment que plegam i convocant eleccions, no sé, és difícil,
16: no,
15: perquè tindràs molta pressió. Però
16: és el pitjor moment de convocar eleccions, és el pitjor moment de tot. Però, vull dir,
15: s'ajuda
16: totalment, ell tot solet. Vull dir, perquè la resta el podrien seguir recolzant, però ell tot solet, no sé si arribaria on ha d'arribar, no? Per tant, és molt difícil. Ara, que aquí hi ha una espasa de Damocles, que se diu, a damunt el govern actual, que contínuament i l'està alimentant les dades que n'hi han sortint. Tot el que se n'ha dient, mostrant, i tal vegada el senyor Zapatero, com en Jogi, se defensarà amb ungles i de la forma que sigui, però se defensarà.
2: Sí, hoy hemos visto un vídeo, salía bastante tranquilo.
16: Exacte. No, jo el veia un poc complicat, però
2: bueno.
16: El meu fet de parlar això, a tothom l'ha de posar un poc nerviós, no? Per molt que no tingui res.
2: Ha habido elecciones en Andalucía, el PP se enroca en governar en solitario, aunque eso sí no aclara si cederá ante la prioridad nacional de Vox. Recordemos, solo dos diputados separan a Juan Manuel Moreno de la mayoría absoluta tras las elecciones de este domingo. Rápidamente, señores, què va passar en Andalusia?
15: Que es posaran d'acord, és una cosa tan fàcil, perquè la prioritat nacional al final és el mateix programa que tenen tots dos, és a dir, amb el Banco d'Andalusia. Per tant, la seva política és molt semblant. Ara faran, s'enrocaran un poc, faran no sé què, però jo crec que no hi ha cap tipus de problema. És un poc com el que està passant aquí en la comunitat autònoma, que dius no així, no sí, però
2: sí,
15: al final
2: està... Sí, i ara hablaremos de l'última. Sí.
16: Jo crec que hi haurà, en tot cas, un problema de temps, tardaran. com estan tardant ara també Castell i Lleó, no? Que no s'ha arribat a posar d'acord encara, però diuen que sí, que progressin. Jo crec que serà això, però al llarg estic d'acord amb tu en que aquesta prioritat s'aplicarà en el sentit que s'acceptarà i després se farà el que se pugui, però no que va de ser tan fots.
15: Estiren la corda, estiren la corda molt, estan però al final este, ja sí, arribaran sí, a acords, no hi ha més dubtes.
16: De totes sí. formes, aquí també lo interessant ha estat l'increment brutal que ha tingut adelant.
15: Sí, jo volia comentar, no teníem molt de temps, però aquest regionalisme que ha tornat a Andalusia i que de fet de 2 a 8 és molt i que ha guanyat a les esquerres nacionals, per entendre'ns, de fet dona a conèixer que hi ha un tipus d'electorat que està allà, que respon fàcilment a aquesta proximitat, a aquest parlar dels problemes diaris, no? I que realment han fet una campanya
16: joves
15: i també, bueno, jo crec que també hi ha molta gent del PSOE que s'ha votat, perquè al final jo crec que la pujada no solament dels joves, jo crec que hi ha un sector de població que necessita algo nou, algo diferent, algo que no sigui clàssic de sempre, no? I m'ha sorprès gratament i, bueno, ahí estan, i ells de fet, si hi ha unes eleccions estatals es presentaran una altra vegada sols sense aquest acord de l'esquerra total espanyola, no?
2: Hablábamos antes de esa relación entre Partido Popular y Vox. Aquí en Baleares el gobierno asegura que en ningún momento ha pretendido regular el derecho de acceso a la atención temprana de las familias que están en situación irregular en Baleares. Es un tema que les contamos aquí en la SER este domingo. El tema ha llegado hoy al Parlamento. Allí el PP ha confirmado que da marcha atrás y retira el apoyo a una propuesta de Vox. Bueno, parece que sí, luego que no.
15: Jo crec que aquí algun assessor jurídic li ha dit, senyors, està en la llei, no podeu fer dir que no. Per tant, al final jo crec que algú l'ha assessorat i ha dit, no és que heu de fer marxa enrere perquè està la llei i no el podeu canviar.
16: Clar. I més t'he dit, lo sorprenent que Vox diu que ha estat una mentida, que no és exactament això el que ells proposaven, la qual encara ho embuia més. De totes formes, en definitiva, jo crec que hagués anat per anar als jutjats i denunciar si s'hagués aprovat això, no?
15: Sí.
16: Perquè és terrible.
15: Tenia recorregut, però jo crec que ha estat un assessorament jurídic de darrera hora que s'ha dit, guaita, que passa aquest problema, aneu alerta. Exacte. Que pot ser difícil.
2: Sí, de todos modos no ha sido la única petición, ¿no?, que ha aceptado el Partido Popular por parte de los ultras, por parte de Vox en esta legislatura. Sí, nos queda todavía un año y bueno, parece que la tónica será similar.
15: Sí, però els agrada molt això que fan, no? És a dir, que fan a tot arreu, ballar un poc, no? Ara me poso serio, dic, no, ara mira, me'n vaig, mira que t'amenaço en la convocar eleccions, no? I després tornen a pactar, negocien. És un... no sabem molt clar, però que al final és, vol dir, estan en el poder i volen governar.
16: Sí, volem estar aquí presents i molt alerta en què no mos enfredem de veritat i vos enviem a fer trons, no?
15: Exactament.
16: I el president necessita... vulguis o no, necessita que va en aquesta legislatura governant i s'entén a ser presidenta.
2: Nos quedan nada, 40 segunditos. Vamos a acabar con la música que ha escogido Toni María Tomás para cerrar el programa de esta tarde. ¿Qué has escogido, Toni?
16: Adiós, te pido.